0: 4. Ahir vaig acudir per fi al teu enterrament.
1: Per fi al teu enterrament.
0: 5. Diuen que les anelles de Saturn són partícules glaçades. Diuen que les anelles de Saturn són molt joves i aniran desapareixent progressivament. 4. La paleta del maquillatge té tots els matisos de l'equimosi. 5. Diuen que les anelles van sorgir del xoc entre dues llunes que orbitaven Saturn. Diuen que van coincidir en espai, temps i trajectòria. 4. El color del maquillatge té tots els matisos del morat d'un blau a l'ull. 5. Diuen que les anelles de Saturn van sorgir del xoc entre una de les seves llunes i un cos estrany. 4. El color del maquillatge té tots els matisos del rosat que deixen els teus dits apretant el meu braç. 5.
1: El meu braç.
0: I si el cos estrany eres tu? 4. El cos estrany i la lluna han de xocar perquè aparegui el misteri de les anelles. 8. Tot naixement és violent.

Maraca Lab. Crr, crr, crr. Relats i realitats dels col·lectius independents de la cultura. Cultura. Cultura.

Hola, sóc Anna Basté i vaig col·laborar fent de càmera per l'streaming durant el Festival Cel Obert i, a més, com a fonosíntesis, juntament amb el meu company Tristan, vam acompanyar Pelatxa fent visuals en directe. Nosaltres, com a fonosíntesis, som parella VJ des de l'any 2000 i les nostres sessions de visuals juguen amb el beat de la música, loops de pel·lis i gràfics, però sempre respectant el beat. Com a VJs ens agrada molt jugar amb la imatge i amb el beat.

0: Per nosaltres, el Festival Cel Obert és una oportunitat de retrobar-nos amb l'essència electrònica underground de Barcelona i alhora conèixer nous artistes i tendències. A més, sempre és un plaer poder col·laborar amb la gent collonuda que organitza, el Kevin, el Jordi Grau, som col·legues i és un plaer sempre col·laborar amb ells.
1: Maracalab.
2: La verdad que la del Cel Obert ha sido una de las mejores actuaciones que recuerdo, porque fue un día de estos en los que como que todo sale bien, la organización, el sonido, la imagen, fue todo genial, la verdad. Espero que tenga una larga vida el Cel Obert. Y bueno, además personalmente puse cara a un montón de gente que conocía por redes y tal, y bueno, en resumen fue un día muy, muy divertido.